0: situació en este moment, presidenta?
1: Bueno, pues la veritat és que dins de lo difícil que era l'incendi està molt millor. La veritat, la baixada de temperatura de nit i la pujada de la humitat ha ajudat a que els equips treballaren de manera excel·lent. Han treballat 240 efectius tota la nit i ara en són 300 els que estan en el perímetre de l'incendi. La bona notícia amb tota la precaució, perquè ara està pujant molt la temperatura i està baixant la humitat, és que està contingut en el perímetre, pràcticament no ha augmentat hectàrees des d'ahir, que és una molt bona notícia. Sí que és veritat que estem en un tram horari fins a les 5 molt delicat, per lo que te diuen, en este moment així on estem més de 37 graus i pujant, i la humitat està per baix del 15%, que això dificulta una miqueta l'extinció quan parlem d'incendis. Jo vull agrair tot l'esforç que estan fent tots els efectius desplegats en el perímetre, i bé, està contingut, que és lo important, i si tot va bé i la vesprada és com la d'ahir, que tenim, que la previsió és que tornen a baixar les temperatures i torna a pujar la humitat, pues cara a la vespre de nit entenc que podrien donar bones notícies sobre l'incendi, però ara repetís que estem en un tram horari complicat.
0: Coneixent, ja com coneixent a Marta Barrachina Mateu, a banda d'estar allí al peu del canó, a peu de cendra, ha rebut la presència del president de la Generalitat, del conseller d'Emergències, de la delegada del govern d'Espanya, de la UME, dels serveis de bombers de la Diputació, des de la Generalitat, des de l'Ajuntament de Castelló. Una vegada tot aixina, segur que està preguntant això perquè en tot lo que ha plogut este hivern i esta tardor. Bueno. I serà moments més tard, però segur que li està pegant 54 voltes al cap.
1: Bueno, li pegue voltes a tot, però ara estic centrada en aquesta coordinació que estem exercint des del Consorci, i vull agrair a totes les institucions que estan treballant sense descans i donant suport. La direcció de l'extinció, evidentment, recau en nosaltres, però és veritat que tant estan treballant la UME com la Generalitat Valenciana en tots els millors possibles, i vull agrair per suport a l'Ajuntament de Castelló, Diputació de València, que també ens ha cedit millors. Lo important ara és això, la tranquil·litat que de l'alcaldessa i meua és que els veïns estan bé, estan quasi tots en familiars, salvo els 41 que tenim en el seminari de Segorbé, als que agraïs de nou. Mira, Raül, en això, l'incendi del 2021, que ja el vaig veure lluny a l'alcaldessa, ens ha donat molta experiència i vam ser molt ràpids a ir en portar aquesta gent al seminari, que allí estan, tenen habitacions individuals, en bany, estan els xiquets en activitats, com si estaven a l'escoleta. Així que els veïns que tenim fora de Zubar estan tranquils, i a veure si tot va bé i està esperant podem tornar-los. I ara centrats en això, és veritat que va tot sobre lo previsible, i quan tècnicament va tot sobre lo previsible les coses van bé, però sí que vull que aprofite que m'has donat aquest espai davant de tots els oients per la conscienciació. Estem entrant en una ola de calor molt delicada, la Generalitat va aplicar mesures a partir de demà, i jo sé que els veïns i veïnes de la província de Castelló i els que es visiten ho tenen clar, però anem a cridar a la màxima conscienciació i precaució per la salut de les persones majors i dels xiquets, però també per la protecció dels nostres paratges naturals i per a que puguem estar focalitzats quan hi ha algun tipus d'incendi com el que estem vivint. Esperem que no en siguin molts, però sabem que tenim per davant dos dies molt, molt complicats.
0: No hi ha que lamentar ninguna res personal, no? Ni de la gent evacuada ni dels bombers, perquè són moltíssims els efectius que estan d'aire, de terra, treballant. Sí, no.
1: De fet, junt al desplegament de tot també estan els millors sanitaris, en 8 unitats, que fins ara he intervingut per algun colp i alguna cosa senzilla. És veritat que, com te die, quan se podien vindre els cops de calor després de les hores treballades podia ser nit i va baixar molt la temperatura, i això va ajudar. Així que tots se mantenen tots els efectius. De moment no hem tingut la sort de no tindre res a nivell personal, ni dels veïns, ni dels que estan treballant per a controlar l'incendi, sinó que tot va de manera ordenada, per dir-ho així. Anem a seguir confiant, anem a esperar que aquestes hores no siguin més ruïnes de lo que són i ens deixen avançar en aquest treball d'extinció, i el que et dic, a veure si obrim la vesprada nit ja en molt bones notícies.
0: El foc no ha arribat a la població d'Azuévar, estaven evacuats per el tema del fum, no?
1: Sí, Azuévar se va evacuar per prevenció i precaució del fum, i també avui que allí no hi ha fum, nosaltres hem fet este matí el recorregut de tots els flancos de l'incendi, del perímetre, i Azuévar està bé, el poble no ha afectat el foc va estar molt prop d'unes cases disseminades, però les cases estan bé, se van protegir i estan bé, les telecomunicacions estan bé, el poble està bé, però seguim tenint evacuats perquè necessitem les carreteres i les vies d'accés

0: accessibles perquè són molts efectius els que estan treballant, molts vehicles, i necessitem agilitat també per als serveis d'emergència. Si necessitem alguna actuació o necessitem alguna persona que està treballant en incendi d'atenció mèdica, per la qual de moment se mantenen fora només per seguretat.
1: Mm-hmm. Sap la presidenta de la Diputació si ja s'ha iniciat alguna investigació judicial o policial o de Guàrdia Civil per saber l'origen? Ho dic jo perquè la delegada del govern, Pilar Bernabé, ahir dia va dir que no pareixia que siguin, que foren causes naturals.
0: Sí, la delegada ha fet les declaracions este matí, en aquest sentit, des d'ahir el primer moment, Sepron està treballant en el foco d'on se va iniciar l'incendi. I, bueno, jo me remeto absolutament a les paraules de la delegada, que és la que té la competència. Seguissin treballant allí, jo he vist els efectius treballant quan hem fet la volta de reconeixement, així que imagina que quan tindran les causes les faran públiques a qui li pertoque, que en aquest cas és la delegació del govern.
1: Pues donem ese suport radiofònic també a tots els professionals que estan treballant. I per últim, presidenta, ja a nivell particular i personal, ha dormit esta nit?
0: No molt. No molt, però bueno, això ve en el càrrec i ja saps que a mi m'agrada molt estar damunt de l'emergència i me preocupa molt, crec que és molt important coordinar-la bé i la veritat és que hem descansat lo justet i necessari per agarrar forces i ara el que n'hi ha és que estar així donant suport als veïns que ahir es van visitar i la veritat és que com ja van tenir aquell incendi te donen hasta lliçons de com fer les coses, també per la tranquil·litat de l'alcaldessa, que pues, com entendràs pues, és el segon incendi que viu i ja s'ha adelantat a tot. Lo prioritari és estar així, que els mitjans tinguin també tota la seva disposició, que no passi res, i lo dic. Creuem els dits per aquesta vespre nit, antes de que jugui Espanya, tinguem ja bones notícies.
1: Molt pendents d'això. Gràcies, presidenta, per atendre esta telefonada de COPE i contar-nos l'última.
0: Moltes gràcies a vosaltres i l'ho dit, màxima conscienciació si és que tenim per davant.
1: Gràcies, presidenta. La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina Mateu, en directe des del punt on es troba, en tot l'operatiu que es va iniciar ahir i que pràcticament està a peu de cendra des de que va saltar l'alarma, també ajudant a la coordinació de totes les forces que han vingut des de València, des de la UME, des de l'Ajuntament de Castelló, per suposat el Consorci Provincial de Bombers. És la una de la vesprada, 15 minuts. Estem en Auterse, el concessionari oficial Renault en la província de Castelló, les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, i ens falta Jorge Monsonís, crec que tenim aquesta comunicació també ja amb l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer precisament el que deia la presidenta, no? La predicció meteorològica. Agència Estatal de Meteorologia, què tal les coses per allà arriba?
2: Buenas tardes. Hoy lunes empieza una semana calurosa con altas temperaturas debido a una posible ola de calor. Hoy los termómetros ya van a superar más de 36 grados en muchas zonas. Se esperan máximas de 36 grados en Castellón de la Plana y 33 en Vinaroz. Ambiente veraniego con cielo despejado y soleado. Mañana martes las temperaturas serán más altas y en zonas del interior no se descartan los 39 o 40 grados. Los termómetros marcarán 33 grados en Vinaroz y 37 en Castellón de la Plana. Día soleado con cielo despejado. Por la tarde en el interior se formarán nubes de evolución y no se descarta algún chubasco o tormenta. La temperatura mínima será de 23 grados en la capital. Es una información de AEMET.
1: Agència Estatal de Meteorologia. Com diem, amb Auterse, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia.
3: Mediodía.
4: COPE más Castellón.
3: Estar informado.